0: Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Serveis informatius.
1: Bon dia, són les 7 i 25 minuts d'aquest divendres de 9 de juny. Feim en aquesta hora el primer repàs de les notícies de les Illes amb Pablo Hernández, el control tècnic. Vos saludo, Pablo Bendito. Primer anem a conèixer la previsió del temps. Agència Estatal de Meteorologia, Noelia García, bon dia.
2: Bon dia. Avui divendres a les Illes Balears pugen les temperatures i s'esperen màximes elevades. Per exemple, els termòmetres a la illa de Mallorca podran arribar als 37 graus. Avui s'esperen màximes de 28 graus a Formentera, 30 graus a Maó i a Eivissa i 34 graus a Palma. Serà un dia càlid, predominant el sol i el cel poc ennuvolat o clar. Durant el dia s'espera l'entrada de pols en suspensió. Bufa vent fluix a moderat de llevant amb més intensitat al litoral. És una informació d'AEMET.
1: I coneixem també com s'està circulant per les nostres carreteres. Direcció General de Trànsit. Nelly García, bon dia.
3: Bon dia. En aquest moment trobam un poquet de trànsit lent i petites retencions a la via de cintura en sentit Andratx, entre la sortida de Camp Blau i la sortida del polígon de Son Castelló, també a l'autopista d'Inca en sentit Palma, l'enllaç a la via de cintura i en el tram comprès entre Consell i Santa Maria, i començar a tenir un poquet de trànsit lent a CMA30, al segon cinturó, en sentit Palma també a l'arribada de la rotonda al Coll d'en Rabassa. Això és tot per ara. Bon dia.
1: L'Ajuntament de Sant Antoni ha obert una proposta de sanció de 300.000 euros per la macrofesta il·legal celebrada a una villa de Buscatell situada en una finca del Camí Vell de Sant Mateu. Va ser el passat 10 de juny i assistiren més de 1.000 persones. Semblava un gran festival amb 8 espais diferenciats, zones de restauració, diverses barres i una àrea sanitària amb ambulància i personal mèdic. I actuaren DJs reconeguts internacionalment com Bedouin, Seth Troxler i Denis Cruz. L'actuació de la policia local de Sant Antoni i la Guàrdia Civil se va produir després de les denúncies dels veïnats pel renou que hi havia i pel dispositiu de transport organitzat per traslladar els assistents fins a la finca. Durant la inspecció, les autoritats comprovaren l'existència de personal de control d'accessos, seguretat privada, generadors elèctrics i serveis de menjar i beguda. I parlem ara d'habitatge, perquè un informe del Banc d'Espanya assenyala que un de cada quatre habitatges venuts l'any passat a les Balears el va comprar una persona estrangera sense residència habitual a les illes. L'arxipèlag és la tercera província espanyola on es varen produir més compravendes l'any passat per part d'estrangers no residents, només per darrere d'Alacant i Màlaga. Mentrestant, la població de les Balears ha augmentat un 32% en 20 anys fins a situar-se al 1.250.000 persones del 2025 i el parc d'habitatges no ha fet un 22%. Encara parlant d'habitatge, una cinquantena de persones malviuen en un edifici en construcció a Cala de Bou, a Sant Josep de Sa Talaia. Fa poques setmanes la policia ja va entrar i va fer fora gairebé la meitat de les persones, però encara n'hi havia que van decidir quedar perquè no tenen lloc on anar. Són persones que venen amb contractes de feina, però que quan arriben aquí no tenen un lloc on dormir.
4: Si encontramos una casa o una habitación, sí la alquilamos, que no hay problema ninguna, pero no lo encontramos ninguna en todos los alrededores de Ibiza. Y si hay, tiene que pagar 300 euros a una cama, una encima de otro, como los pescados.
1: I acabam amb notícies d'esports, perquè Vedat Muriçi ja és a Istanbul. El Kosovà després que el Fenerbahçe turc fes oficial el fitxatge del davanter. Segons la informació publicada a les xarxes socials, el fins ara mallorquinista ha arribat a un acord de principi i va arribar a Turquia ahir vespre per sotmetre's als controls mèdics i completar l'última fase de les negociacions de la transferència. El futbolista va ficar 23 gols en la darrera temporada a la que el Mallorca va baixar a segona divisió. Es queda a només 2 gols del Pichichi Mbappé. A les 4 temporades i mitja a l'illa, Muriçi ha marcat 58 gols en 155 partits. Així arribam a les 7 i mitja. Més notícies de les illes en aquesta mateixa sintonia d'aquí només 15 minuts.
5: Són les 7 i media, les 6 i media en Canàries.
6: Les mañanas de Radio Nacional. Juan Ramón Lucas.

0: Oye, qué
1: Muchas
0: bien.
1: Gracias.
2: Maravilla, me encanta.
3: Quería, gracias.
2: Quería aplaudir más, pero no sé si satura en antena.
0: Por nuestros oyentes no vamos a hacerlo, pero es un aplauso más grande.
4: Muy bien, muchas gracias.
2: Nos despedimos, espero que hayáis disfrutado.
4: Muchísimo.
2: Abiertas las puertas de esta casa, como siempre.
5: Cuando gane el Mundial de España venimos a celebrarlo.
0: Vale.
2: O una Champions el Real Madrid, que también, que sois los dos madridistas. Muchas gracias. Nosotros volvemos el lunes. Muy buen fin de semana. Hasta luego.
6: Especial Campeonato Mundial de Fútbol 2026 en Radio 5.
7: Radio Diari Migdia, Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears.
8: És l'una i mitja, el Consell de Govern avala la tramitació parlamentària de la llei de regulació d'afluència de vehicles a Mallorca. La norma, recordem-ho, permetrà fixar un sostre de vehicles i regular els vehicles de lloguer a l'illa. La conformitat expressada per l'executiu permet que la proposició de llei continuï el recorregut al Parlament per la via d'urgència. Amb tot, com que PP i Vox van decidir no habilitar un període extraordinari de sessions per als mesos d'estiu, la norma ja no se sotmetrà a votació fins a finals d'any i, per tant, en el millor dels casos, entraria en vigor ja la estiu de l'any que ve. Antoni Costa és el portaveu del govern.
9: Demanar tramitació d'urgència i, per tant, amb una llei d'aquest tipus l'experiència que puguem tenir és que aquesta llei podrà quedar aprovada almenys en el darrer trimestre de l'any 2026. I si és així, doncs, evidentment entrarà en vigor efectes de la temporada turística 2027.
8: Avui és divendres, 19 de juny, José Miguel Blasco és el control tècnic, us parla Jaume Vinyes. Repassant titulars amb Jorge López. Galmés manté la confiança en Bestart.
10: El president del Consell no es pronuncia sobre el futur polític del vicepresident, però assenyala que dels dos informes que va encomanar sobre el suposat ús irregular dels vehicles oficials, un d'ells conclou que no s'ha produït cap mal ús de béns de la institució.
8: Mor el jove que va caure d'un setè pis a Eivissa.
10: Es tracta d'un home de 29 anys resident a Mallorca d'origen colombià que es va precipitar dilluns de la setmana passada des d'un hotel de Sant Antoni de Portmany. L'individu no ha pogut superar les ferides després de 10 dies a l'UCI.
8: I en els esports?
10: Hi està Vedat Muric a Istanbul per a sotmetre's als controls mèdics i completar l'última fase del fitxatge. A més, el Mallorca ha fet oficial la sortida de Pablo Maffeo a l'Olympiacos.
8: Coneguem la previsió del temps per les pròximes hores. Agència Estatal de Meteorologia, Noelia García, bon dia.
11: Bon dia. Avui divendres a les Illes Balears pugen les temperatures i de forma notable a la illa de Mallorca. Màximes de 37 graus a Palma, 30 a Maó, 29 graus a Eivissa i 28 a Formentera. Durant aquesta tarda, sol i cel poc ennuvolat, però s'espera l'entrada de pols en suspensió. Demà dissabte pugen notablement les temperatures. Al sud de Mallorca es podran arribar als 39 graus de màxima i es superaran els 37 a Menorca. Els termòmetres marcaran 38 graus a Palma, 32 a Maó, 31 a Eivissa i 28 graus a Formentera. Serà un dia de sol amb cel poc ennuvolat, però tèrbol amb pols en suspensió. Les temperatures mínimes també pugen i serà una nit càlida. 24 graus a Eivissa i 22 a Palma. És una informació d'AEMET.
8: Això és tot per ara. Nosaltres tornem a les 2:10. Us deixem ara amb Laura Ruibal i a Punt Cultural.
12: A Punt Cultural. L'oci i la cultura a Ràdio Nacional.
13: Bon dia, comença a Punt Cultural, el programa d'oci i cultura de Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Com cada divendres, vos acompanyem fins a les 2 de l'hora baixa per proposar-vos els millors plans per al cap de setmana. Avui ens avançam al Dia Europeu de la Música amb el director de l'Orquestra Simfònica de les Illes Balears. A l'agenda del cap de setmana parlarem de les activitats que s'han preparat amb motiu de les festes de Sant Joan i, com cada setmana, prepareu les crispetes per a les estrenes a Cine Ciutat. Avui parlarem, entre d'altres,

de Viva, l'òpera prima d'Aina Clotet. Així que pren nota i no perdis detall. Vos parla Laura Ruibal, al control tècnic tenim José Miguel Blasco. Comença a Punt Cultural.

0: Apunt Cultural. L'oci i la cultura a Ràdio Nacional.
1: I repassam ara l'agenda del cap de setmana. M'acompanya per fer-ho Paula Bendito. Bon dia.
2: Bon dia. Tenim per davant 3 dies plens d'activitats arreu de les illes. Arriben les festes de Sant Joan i molts de pobles comencen les seves revetlles.
1: Ciutadella, demà dissabte de capvespre se farà la vetlla d'Esbé. El Caixer Pallès de Tramuntana obrirà les portes per exposar Esbé de Sant Joan.
2: És la prèvia el diumenge d'Esbé que dona el sus a les festes de Sant Joan amb el primer toc a Cas Caixer Senyor a les 9 del dematí. Des d'allà sortirà l'home d'Esbé que farà nombroses visites fins ben entrada la nit i el capvespre se farà el tradicional llançament de avellanes.
1: Són dos dels actes tradicionals de les festes de Sant Joan a Ciutadella on des d'avui i fins diumenge al Teatre d'Esbona acull la representació de la sarsuela Foc i Fum.
2: Any rere any, Joan Benejam retrata, a través dels seus personatges, la societat ciutadellanca del segle XIX, amb una trama senzilla i costumista.
1: Però n'hi ha més pobles en festa que cap de setmana. A Mallorca comencen les primeres revetlles de l'estiu. A Muro serà aquest dissabte a la plaça Major a partir de les 11:30 de la nit amb les actuacions d'Avalanche, Eva Group i DJ Polichi. Diumenge hi haurà festa infantil amb Cucorba i per la nit Sedàs presentarà el disc El Batec de l'Illa.
2: També hi haurà revetlles en altres zones de Mallorca, com Deià o la Costa d'en Blanes a Calvià. A Son Cervera, avui s'ha programat el tradicional sopar a la fresca i demà concerts a la plaça del Mercat amb Tomeu Penya i el DJ Jaume Colombas. I a Eivissa, pobles com Sant Joan han programat diferents activitats durant tot el cap de setmana.
3: La gent endollada en el mòbil mirant a la pantalla no se miren ni se mouen a casa seva, no els aguanten.
1: I també a Ciutadella avui se va el Festival de Música al camp de futbol de Son Marçal per celebrar el fi de la temporada. Serà a partir de les 7 de l'hora baixa amb les actuacions de Pel de Gai, Suqui Sopes i Xanguito. El mallorquí representarà les cançons del seu darrer treball, l'EP Batex. Entre elles aquesta festa que sentiu de fons que precisament és una col·laboració amb Pel de Gai. Escoltam Joan Montaner, cantant del grup.
4: Sí, tenim una col·laboració amb els nostres companys Pel de Gall i hem fet una cançó que encaixa molt bé amb el que és el seu imaginari nostre, que se diu Festa. La cançó de festa té un missatge molt important, és que tothom pot participar a la festa. De fet, la cançó diu que la teva predina a la festa balla i bota com la resta.
2: I una altra de les cites del cap de setmana, ja l'han comentat a l'espai de l'entrevista, és la representació de Rigoletto al Principal de Palma. Queden per davant dues funcions, avui a les 8 del vespre i diumenge a les 6. Les entrades ja estan exaurides per assistir a una de les obres mestres de Verdi, amb què el Principal clausura la temporada d'òpera. Està dirigida per Oliver Díaz, amb un repartiment encapçalat per Damiano Salerno.
5: Invece per quanto riguarda lo studio...
6: Ahora ya centrándonos en su preparación del rol, quiere destacar que parte de unas palabras de Beethoven, donde Beethoven decía que equivocarse de una nota puede ser admisible, pero tocar o sonar sin pasión es imperdonable.
5: Es imperdonable.
1: I a Manacor, demà dissabte, se farà una nova edició de la Nit de l'Art.
2: Mig centenar d'artistes participaran en aquesta iniciativa que començarà a les 6 de l'hora baixa amb una mostra de teles a càrrec del grup Ginart a la plaça del Convent. Hi haurà 40 espais expositius oberts, se faran tallers, desfilades de moda i se podran veure diferents instal·lacions artístiques. Ferran Montero és el delegat de Cultura de l'Ajuntament de Manacor.
7: Que combina la professionalitat d'artistes de Manacor que fa estona que exposen i que a la vegada tenen un cert recorregut, amb gent també de Manacor que alguna vegada havia fet alguna coseta que no s'havia atrevit mai a mostrar-la, i també amb aquesta Nit de l'Art permetem que tota aquesta gent pugui sortir també en el carrer.
8: Sí, m'ho vull fer la prova ràpida de la sífilis.
9: Només sífilis.
8: Sí? Home, sí, Feliç, d'acord, has de fer un petit qüestionari.
1: I el diumenge al Teatre de Sa Taulera d'Andratx es representa El dia que va morir David Bowie.
2: Una obra de Pau Colla interpretada per Catalina Florit, Xavi Frau i Lluís Febrer, que representa els intents d'un jove d'acceptar-se a si mateix i encaixar l'ideal de fill amb què somiava la seva mare. Escoltam el dramaturg Pau Colla.
9: Hi ha una mica de, no, de sa recerca de... d'ets estimat i d'ets vist, sobretot. Les meves... Clar, quan jo penso una història per posar damunt un escenari, sempre intent crear personatges que no hagin de cridar «soc aquí», sinó que hi són, perquè és que hi som. Sí.

0: I acabam l'agenda amb una de les veus més innovadores del panorama musical contemporani, Maria Arnal, que inaugura el festival La Lluna en Vers 2026.
1: L'artista catalana actua demà a Sant Joan per presentar l'espectacle Ama, un projecte que hibrida veu, dansa, intel·ligència artificial per explorar les fronteres de la cançó en viu. Repassa en 15 cançons qüestions fonamentals sobre la intimitat i la feminitat.
0: Gràcies, Paula, i bon cap de setmana.
1: Bon cap de setmana, Laura.
2: A punt cultural. L'oci i la cultura a Ràdio Nacional.
0: Amb aquesta sintonia arriba el temps de parlar de cinema. M'acompanya per fer-ho Javier Pachón, responsable de Cine Ciutat. Bon dia, Javier.
3: Molt bon dia.
0: Abans d'entrar en matèria, hem de recordar que tenim obert el sorteig d'una entrada doble per anar a Cine Ciutat. Només us heu de seguir les xarxes socials de RTV Balears, on teniu tots els detalls per participar-hi i gaudir, per exemple, Javier, d'una de les estrenes de la setmana. Parlem de Caso 137.
4: Com vos justifiez votre geste?
5: Nous sommes enquêteurs à l'IGPN, la police des polices. Nous enquêtons sur les fautes que peuvent commettre certains policiers.
0: Parlant d'aquesta pel·lícula francesa del director Dominique Moy, què ens pots contar d'aquesta nova pel·lícula?
3: I és una pel·lícula que tracta d'una agent de policia d'assumptes interns que és assignada un cas que té a veure amb un jove que va ser ferit durant una manifestació a París. I bé, comença aquest debat de que nosaltres vam tenir l'oportunitat de veure la pel·lícula en el Festival de Valladolid i ja sabíem que la tindríem a Cine Ciutat, perquè és aquest tipus de thrillers de temàtica social on s'utilitza aquest ritme i aquesta intriga de thriller com a vehicle per a tractar temes importants i que hem viscut tant aquí a casa com sobretot sabem que és un tema conflictiu, no? Aquesta França de manifestacions massives.
0: Crec que, a més, la protagonista, Lia Drucker, fa una actuació brillant.
3: És que en aquest tipus de casos crec que és un, com et deia, no? Que aquests thrillers socials necessiten d'actors i actrius que puguin suportar la càmera. I ella crec que m'ho representa molt i crec que els matisos de la seva interpretació representen molt bé, per una banda, el que nosaltres podem pensar des d'un punt de vista més proper quan veus una persona que ha patit una agressió i a la vegada està dins un sistema que ha de vigilar per l'ordre públic general, no?
0: Clar, i tot el conflicte ètic que se li planteja. Crec que ha estat nominada també a millor pel·lícula a Cannes.
3: Exacte, sí, també va passar per Césars i va triomfar. Per tant, és una pel·lícula que, ja us dic, varen tenir l'oportunitat de veure-la a Valladolid i concretament Neuge la va veure abans que jo i ja va sortir dient que era una de les seves estrelles d'aquest festival.
0: I anem ara amb una altra de les estrenes que també ha passat per Cannes i amb gran èxit, també amb una protagonista femenina brillant.
6: Who wouldn't like to live 120 years.
7: Vostès som uns somiadors, but we're not the only one.
0: Parlant de Viva, l'òpera prima de Naina Clotet.
3: Sí, és, en aquest cas, clar, direcció i actuació. Es tracta d'una dona a les portes dels 40 que, bé, retorna a la seva vida després de superar un càncer de mama. I a la vegada també apareix la figura d'un jove, d'en Max, que és molt tentadora, diguem, i és un poc es viatge, un altre pic, la crisi, que, tot i que la protagonista diu que no, que passa, no? Ella, Naina Clotet, com a directora, com a intèrpret, en aquesta pel·lícula ubicada en el futur, que també hi ha un context allà de futur, però és, a la vegada és molt personal.
0: Parla de la relació, no?, entre la mort i la malaltia, però també del desig femení i sense caure en sentimentalismes, que això també és important, no?, quan anem al cinema a veure una pel·lícula d'aquestes característiques.
3: Exacte, perquè és una tragicomèdia, també d'una temàtica poc habitual a Espanya, on també veiem que el caos de la pel·li retracta també, el caos de la trama reflecta molt bé, està molt reflectit en la pel·lícula en si mateixa, no? I és un caos que tal vegada sigui necessari i que neix de l'humor, del drama que sorgeix a la vida, no?, quotidiana, i que sorgeix també d'una crisi i que ens ajuda a acostar-nos, com tu deies, no? En els conceptes de desig femení, a les seqüeles psicològiques i d'una malaltia.
0: I Javier, avui també teniu un nou cicle, s'estrena un cicle dedicat a un dels grans directors, Christopher Nolan.
8: I guess I've already told you about my condition.
9: Funny every time I see you.
10: You don't remember where you've been or what.
0: Avui projectau Memento, una obra mestra de l'any 2000, a partir de les 7:30. És un clàssic de culte. Per què heu fet aquest cicle i per què començau amb aquesta pel·lícula?
3: Sí, bé, Memento també perquè va ser la porta d'entrada de molta gent a l'univers de Nolan, no? I amb aquest concepte de la relació de Nolan amb els temps, el concepte del temps, la relació de Nolan amb aquestes narratives trencades i desfigurades, i que va ser una sorpresa. És el seu segon llargmetratge, nominats als Oscars, i per nosaltres és... que forma part d'aquest univers, aquest fes deures abans d'una gran estrena, en aquest cas és de 7 de juliol, que s'estrena l'Odissea, que és l'esdeveniment cinematogràfic de l'any, i per nosaltres, siguis un amant o un detractor d'en Nolan, és innegable que estima el cinema, des de la creació, la reflexió i també de gaudir el cinema. I crec que la seva postura explica perfectament la nostra en aquest debat forçat i buit entre cinemes i plataformes, i si me permets, te diré que és que... I per això feim el cicle. Perquè ell diu que el cinema a casa és una oportunitat meravellosa per a descobrir cinema, ell diu que va néixer a l'era de les cintes de vídeo, però que l'experiència comunitària de compartir una història en una sala és una cosa única, i en honor d'aquests dos conceptes, l'amor per la història del cinema i retrobar títols, i l'amor per veure el cinema al costat de desconeguts, començam un altre pic, aquest univers, aquesta retrospectiva d'en Christopher Nolan, que avui la presenta en Ivan Bord, professor de cinema del CSAC, i per jo una de les meves persones favorites amb qui descobrir o redescobrir pel·lícules.
0: I d'un gran pla per aquesta hora baixa de divendres. Moltíssimes gràcies, Javier, i ens veiem al cinema.
3: Molt bé, moltes gràcies, bon estiu.
11: Són les 10, les 9 en Canàries.
0: I avui ens acomiadam amb les recomanacions culturals del nostre tècnic de so.
12: Hola, soy José Miguel Blasco, técnico de sonido de Radio Nacional de España. Un lugar recomendaría cualquier rincón de Calablava para bañarse. Una peli recomendaría una de Guy Ritchie, Lock and Stock. Un libro cualquiera de Agatha Christie. Y una canción de Ketama con dos T's, titulada Comes and Goes, que, por cierto, viene este verano a Mallorca.

0: Las dos, la una en Canarias.
1: Mediodía en Radio Nacional. 14 horas. Sandra Urdín.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes en este viernes en el que de nuevo asistimos a la confirmación de cómo ni Donald Trump ni quien quiera que esté al frente ahora mismo de las decisiones iraníes mandan realmente en el rumbo del conflicto. Israel marca absolutamente el paso de lo que ocurre y prueba de ello es el infierno desatado por el ejército de Netanyahu después de que un dron de Hezbollah que respondía a bombardeos israelíes acabara con la vida de 4 soldados del ejército de Netanyahu. De momento nadie ha roto los papeles firmados que pautan la ruta hacia la paz, pero la fotografía suiza que iba a ilustrar esta rúbrica hoy se ha cancelado. Vamos a ver cómo están las cosas en el sur del Líbano, corresponsal en la zona, Santiago Echevarría, buenas tardes.
2: Buenas tardes, a esta hora bajo la primera gran escalada en este frente libanés desde que Estados Unidos e Irán cerraran su acuerdo este pasado domingo. Y ya lo ha reiterado a mediodía Benjamín Netanyahu, las tropas de Israel van a permanecer en Líbano cuanto sea necesario. Entramos y nos quedamos, arrebatamos el territorio y derribamos todas las casas para que ninguno de los residentes pueda regresar. Esto lo ha añadido además su ministro de Defensa, quien ha desafiado expresamente a Estados Unidos, mientras la Casa Blanca exige contención a Tel Aviv en el frente libanés. Nadie nos dice qué debemos hacer y lo estamos demostrando, ha asegurado Israel Katz, tras ordenar esta nueva ofensiva iniciada esta pasada madrugada y que ha continuado toda esta mañana sobre distintos puntos del sur y del este del Líbano.
0: Tras las fuertes subidas de esta semana, las bolsas se resienten con la situación. En la de Madrid, Usuir Astorza, buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, las bolsas europeas muy dubitativas tras la reapertura del estrecho de Hormuz, clave en el comercio de hidrocarburos. Ahora mismo todas en rojo, salvo Milán, que está en verde. El IBEX 35 baja un 0,2% y ha vuelto a perder los 19.400 puntos. En cuanto al petróleo, el Brent plano sigue por debajo de los $80 el barril y el euro también plano se cambia a $1,14.
0: Gracias. Bueno, pues a la espera de ver qué dice Europa con sus líderes en Bruselas, en Consejo, también de la rueda de prensa posterior que ofrecerá a primera hora de la tarde el presidente español Pedro Sánchez, y en la que además le preguntarán de nuevo, previsiblemente, por los últimos movimientos judiciales. De momento, el juez Peinado no se pronuncia sobre la retirada del pasaporte a su mujer, a Begoña Gómez, pero sí ha decidido abrir otra pieza separada. Está para investigar al empresario Barrabés por presunto desvío de fondos europeos, con la información, por cierto, que le ha devuelto la Fiscalía Europea, que porque no ve caso. Por lo demás, el PSOE reafirma confianza máxima en que José Luis Rodríguez Zapatero dará todas las explicaciones sobre el caso que enfrenta y le dice al PP que mire lo suyo, después de conocerse ayer nuevos datos sobre la investigación a Alberto González Amador, el novio de Isabel Díaz Ayuso.
4: Lo de Ayuso no tiene nombre, ¿eh? No solo está trabajando por un modelo de privatización de lo público a costa de los madrileños, sino que este modelo además es un modelo de negocio familiar. Y estamos viendo cómo mientras Ayuso inyectaba millonadas a Quirón, su novio facturaba millonadas.
0: Esto es lo que decía Rebeca Torro, la secretaria de Organización Socialista, esta mañana aquí en Radio Nacional de España. El PP dice que no son casos comparables, Miguel Tellado.
5: Querer comparar un caso con otro es tratar de tapar el sol con un dedo, que es lo que intenta Pedro Sánchez en estos momentos. Sánchez está podrido de corrupción.
0: Además, el Partido Popular ha registrado una nueva moción para que el Congreso inste al presidente a pedir elecciones o a convocar una moción de censura. El PSOE avisa en el Senado de que la moción para pedir elecciones incumple, dicen, el reglamento. Mientras tanto, por cierto, ha comparecido hoy allí. También iremos a partir de inmedia la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, que dice que la actuación de la Fiscalía en la causa del exfiscal García Ortiz fue independiente, mientras que PP y Vox le han acusado de purgar a fiscales díscolos y promover a otros por adhesión, y ha respondido que los cambios están dentro de la normalidad. Hoy también en Lo Nacional una imagen distribuida por la Casa Real, 18 fotografías y un vídeo en el que se muestra el vuelo de la princesa de Asturias junto a su padre, el rey Felipe VI, que realizaron en las últimas semanas en la Academia del Aire de San Javier. Lucía Yeste, buenas tardes.
6: Buenas tardes. Inéditas estas imágenes en las que vemos al rey y a la princesa volando en paralelo sobre el Mediterráneo, cada uno pilotando su Pilatus C-21, que es el avión con el que la heredera ha hecho su instrucción en la Academia de San Javier, pero que es mucho más moderno que el que utilizó en su momento el príncipe Felipe. Por eso, Leonor le explicaba a su padre algunos detalles de esta aeronave.
7: Es una especie de escalón para subirse al ala, conocer en general lo que sería un vuelo de estándar de flow. Tres aviones, el 7-1.
6: Después del vuelo, el propio rey confesaba que se había sentido bien durante el vuelo, mejor de lo que esperaba. Al final, padre e hija se fundían en un abrazo, los dos con el mono verde de piloto que, si me permitís la licencia, tan famoso hizo en el cine nada menos que Tom Cruise.
0: Gracias, Lucía. Hoy también es noticia el calor. Estamos a las puertas de la primera ola del año. Por delante, un fin de semana sofocante. Vamos a recibir al verano el domingo con los termómetros superando los 35 y los 40 grados también. Jacob Petrus, buenas tardes.
8: Buenas tardes. Muchísima precaución con las altísimas temperaturas que este fin de semana vamos a registrar en España. Hablamos de máximas cercanas a los 40 grados o incluso más en amplias zonas, sobre todo en la cuenca del Tajo, del Guadiana, del Guadalquivir y en buena parte de la depresión del Ebro, especialmente el domingo, cuando las temperaturas subirán en la mitad norte peninsular. También muchísimo calor, avisos naranjas en la isla de Mallorca. Al sur de esta isla podríamos llegar hasta los 39, incluso en Girona podrían alcanzar los 37. Por lo tanto, calor generalizado, un poquito más al margen Galicia y el Cantábrico con la presencia de nubes bajas durante la mañana, aunque durante todo el fin de semana también estaremos muy pendientes de las tormentas, especialmente mañana sábado. Pueden ser localmente muy fuertes en el norte peninsular con más de 30 litros en menos de una hora, con granizo y con fuertes rachas de viento. Aunque en numerosos puntos del interior peninsular, mañana sábado por la tarde tendremos aguaceros menos probables el domingo. Todo esto con bastante calima en nuestros cielos, en las Islas Canarias con algunas nubes inofensivas al norte del archipiélago.
0: Rosa Perarna, buenas tardes.
9: Buenas tardes, Sandra. Bueno, pues después de este panorama asfixiante que nos acaba de dibujar Petrus, vamos a ver cómo están las cosas en la calle, cómo está la gente combatiendo estas temperaturas. En el centro de Madrid está nuestro compañero Andrés Simón. ¿Cuántos grados marca ahora mismo el termómetro? Andrés, buenas tardes.
10: Buenas tardes. Pues ahora mismo la estación meteorológica del Manzanares registra 33 grados y medio, aunque el poco viento que se mueve y a la sombra hace un poco más llevadero el calor. También ayuda a estar cerca de lo que se conoce aquí como la playa de Madrid Río. Estos son una serie de fuentes con chorros de agua constante, más de 6.000 metros cuadrados, que hacen que el ambiente esté un poco más fresco.
11: Se refrescan ahí los niños y perfecto, se pasa el calor bastante bien.
12: Ay, ya hemos venido porque ya el calor es insoportable hace ya días.
13: Venir a hacer un picnic, pero ya que vimos los chorros de agua, entonces como que el lugar está muy fresco. Esta gente está con uno relajado, fresco, y con esta calor.
10: Una solución para hacer más llevadera esta que va a ser la primera ola del calor del verano.
9: El calor que ha complicado y mucho las últimas semanas de clase con aulas a más de 35 grados y las quejas de los padres. Hoy termina el curso en la mayor parte del país. Es día de notas, de juegos y de mucha alegría ante los estudiantes. Lo ha comprobado nuestro compañero Toni Conde a las puertas del Colegio Carlite en Barcelona.
14: Este viernes termina el curso escolar para más de 1 millón de alumnos de infantil, primaria y secundaria en Cataluña. Ha sido un curso marcado por el calendario de huelgas y protestas docentes que se han alargado hasta el final de curso y que se prevé que continúen a partir de septiembre. Pero hoy, último día de clase, los alumnos ya piensan en las vacaciones de verano. En un contexto de despedidas a profesores y compañeros a los que no volverán a ver hasta septiembre, en el Colegio Carlit, en el distrito de L'Eixample de Barcelona, los niños y niñas ya piensan en los planes de verano y están contentos por cómo les ha ido el curso.
15: M'agrada molt aquest curs.
16: Ha anat molt bé, m'ha agradat molt. Jo crec que estem molt divertits.
17: Voy a estar a vacances ja.
18: Aniré a la platja.
14: Ahora tienen por delante casi 3 meses de vacaciones hasta que dé comienzo el nuevo curso escolar en Cataluña el próximo 8 de septiembre, con la incógnita de cómo continuarán las movilizaciones de los docentes.
9: Y antes de meternos de lleno en el Mundial, un paso por Francia, porque el jugador del Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, será finalmente juzgado por violación después de que el Tribunal de Apelación haya rechazado su recurso para evitar sentarse en el banquillo. Nos vamos a París. Antonio Delgado, buenas tardes.
19: Buenas tardes. Fue en febrero de 2023. Hakimi recibió a una mujer con la que había contactado un Instagram en su domicilio en París. Horas después, la joven acudía a la policía para relatar que el futbolista había abusado de ella. El Tribunal de Apelaciones ve carga suficiente en la denuncia para motivar un juicio por un posible delito de violación. No hay fecha, pero debería celebrarse en los próximos meses. Soy una presa fácil, ha escrito en X el futbolista, que sostiene que todo es un montaje y que ha conocido la noticia a horas de que su selección se enfrente a Escocia en el Mundial.
0: Pues vamos con lo puramente deportivo. Daniel Ampuero, buenas tardes.
20: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy la segunda jornada para los grupos C y D, para Brasil y para Marruecos, precisamente, que se enfrenta a la líder de ese grupo C, que es Escocia. El otro partido del grupo medirá las fuerzas de Brasil, que necesita ganar ante la debutante Haití. En el grupo D, Estados Unidos, una de las anfitrionas, con una victoria, se mide a Australia, también con una victoria. El otro partido enfrentará a Turquía y Paraguay. De lo disputado ya, México, la primera selección clasificada tras ganar anoche a Corea del Sur por 1-0, y la selección española sigue concentrada en Chattanooga, donde partirán esta medianoche rumbo a Atlanta para disputar el segundo partido el domingo ante Arabia Saudí.
0: Pues más hay media hora nuestros compañeros de los centros territoriales.
21: Radio Diari Migdia, Radio Nacional de España a las Islas Baleares.
22: Bon dia, són les 2:11. El Consell de Govern avala la tramitació parlamentària de la llei de regulació d'afluència de vehicles a Mallorca. La norma, recordem-ho, permetrà fixar un sostre de vehicles i regular els de lloguer a l'illa. La conformitat expressada per l'executiu permet que la proposta continuï el recorregut al Parlament per la via d'urgència. Amb tot, com que PP i Vox van decidir no habilitar un període extraordinari de sessions per als mesos d'estiu, la norma ja no se sotmetrà a votació fins a finals d'any i, per tant, en el millor dels casos, entrarà en vigor l'estiu de l'any que ve. Antoni Costa és el portaveu del govern.
23: Aquesta llei podrà quedar aprovada almenys en el darrer trimestre de l'any 2026. I si és així, doncs evidentment entrarà en vigor a efectes de la temporada turística 2027.
22: Avui és divendres, 19 de juny. Julià Blasco és el control tècnic. Us parla Jaume Vinyes. Repassant titulars amb Margalida Blanquer. Galmés manté la confiança en Bestart.
24: El president del Consell no es pronuncia sobre el futur polític del vicepresident, però assenyala que dels dos informes que va encomanar sobre el suposat ús irregular dels vehicles oficials, un d'ells conclou que no s'ha produït cap mal ús de béns de la institució.
22: Mor el jove que va caure d'un setè pis a Eivissa.
24: Es tracta d'un home de 29 anys, resident a Mallorca, d'origen colombià, que es va precipitar dilluns de la setmana passada des d'un hotel a Sant Antoni de Portmany. L'individu no ha pogut superar les ferides després de 10 dies a l'UCI.
22: I en els esports?
24: Va morir Kisias a Estambul per sotmetre's als controls mèdics i completar l'última fase del fitxatge. A més, el Mallorca ha fet oficial la sortida de Pablo Maffeo a l'Olympiacos.
22: Coneguem ara la previsió del temps per les pròximes hores. Agència Estatal de Meteorologia, Noelia García, bon dia.
25: Bon dia. Avui divendres a les Illes Balears pugen les temperatures i de forma notable a la illa de Mallorca. Màximes de 37 graus a Palma, 30 a Maó, 29 graus a Eivissa i 28 a Formentera. Durant aquesta tarda, sol i cel poc ennuvolat, però s'espera l'entrada de pols en suspensió. Demà dissabte pugen notablement les temperatures. Al sud de Mallorca es podran arribar als 39 graus de màxima i es superaran els 37 a Menorca. Els termòmetres marcaran 38 graus a Palma, 32 a Maó, 31 a Eivissa i 28 graus a Formentera. Serà un dia de sol amb cel poc ennuvolat, però tèrbol amb pols en suspensió. Les temperatures mínimes també pugen i serà una nit càlida. 24 graus a Eivissa i 22 a Palma. És una informació d'AEMET.
22: Dèiem en portada, el govern ha donat la conformitat a que la tramitació parlamentària de la proposició de llei per regular l'entrada de vehicles a Mallorca es faci pel procediment d'urgència, amb l'objectiu, diu Antoni Costa, el portaveu, que la norma per limitar el màxim de vehicles i regular la flota de lloguer entri en vigor la temporada que ve.
23: Demanar tramitació d'urgència i, per tant, amb una llei d'aquest tipus, l'experiència que puguem tenir, és que aquesta llei podrà quedar aprovada almenys en el darrer trimestre de l'any 2026. I si és així, doncs, evidentment entrarà en vigor a efectes de la temporada turística 2027.
22: I precisament sobre aquesta llei han parlat avui els responsables del Consell de Mallorca i el d'Eivissa, que s'han reunit a Palma per posar en comú les dades d'aplicació de la limitació de cotxes, especialment pel que fa als vehicles de matrícula estrangera.
24: A Mallorca s'ha detectat un augment de sol·licituds de matriculació d'aquest tipus de vehicles, que han passat de 2.700 en tot el 2022 a més de 6.200 enguany. La futura llei permetrà que els estrangers en cas a Mallorca puguin circular amb un vehicle per habitatge sempre que el tinguin matriculat a l'illa. El conseller insular de Mobilitat és Fernando Rubio.
26: Enguany, més que pujat un 40%, estem en 6.700 sol·licituds, lo qual posa de manifest que aquesta tramitació d'aquesta llei ja té un efecte dissuasiu, per tant, ja s'està produint canvis i ja sabeu quins són els efectes d'aquesta regulació.
24: A Eivissa, la regulació de l'entrada de vehicles ha permès reduir un 15% els cotxes que circulen per l'illa, 32.000 manco.
22: Tornem a la roda de premsa posterior al Consell de Govern, on el portaveu ha defensat els canvis introduïts en l'anomenada llei òmnibus per a flexibilitzar la regulació dels xivius al litoral, però rebutja que la modificació via decret de la normativa d'estrenc suposi la desprotecció del parc natural.
24: Antoni Costa diu que han adaptat la normativa autonòmica de parcs naturals a l'estatal, que és menys restrictiva pel domini públic marítim o terrestre. S'eliminen així algunes restriccions específiques que es mantenien per les casetes desmuntables destinades a la venda de menjar i beure a les platges, però no es permetrà, diu, la instal·lació de nous xivius, gandules o parasols a estrenc.
1: No suposa cap canvi ni un, perquè si això suposés algun canvi, implicaria que en qualsevol altre parc natural hagués el mateix nivell de desprotecció, perquè a tots els parcs naturals, reiter, se modifiquen per decret i no per llei. La única excepció...
22: Per cert, que avui ha dimitit el director general d'Agricultura, Fernando Fernández, que duia el càrrec des de 2019, quan Podem dirigir la conselleria. Aina Escandell, bon dia.
2: Bon dia. En una carta adreçada al conseller Joan Simonet, Fernández assegura que el seu cicle a les Balears ha finalitzat i que ja fa un any que ho sentia el Consell de Govern, ja aprovat avui el nomenament del seu successor. Serà Georgina Brunet, fins ara directora gerent de l'Institut de Recerca i Formació Agroalimentària i Pesquera de les Illes Balears, l'IRFAP.
22: El president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, es posa de perfil davant el contingut dels informes oficials sobre l'ús dels vehicles del Consell per part del vicepresident, Pedro Bestard, i no es pronuncia sobre el seu futur polític. Amador Bausà, bon dia.
3: Bon dia. En aquest sentit, assegura que ara toca analitzar les despeses que es detallen a un dels dos informes elaborat per la Secretaria Tècnica. Però afegeix que l'informe principal elaborat pel secretari general assenyala que no s'ha fet un ús inadequat dels recursos.
4: Secretari Tècnica, bueno, aquestes despeses s'hauran d'analitzar. Nosaltres en aquest moment ens basem en el que diu l'informe del secretari general i de l'interventora general, que diu que no hi ha hagut cap mal ús dels béns del Consell de Mallorca.
3: D'altra banda, Més per Mallorca considera que les noves informacions que es van publicant sobre el cas Bestard confirmen un ús dels recursos públics vinculat a interessos particulars i a capricis personals del vicepresident insular. L'informe, recordem-ho, recull repostatges de benzina associats a desplaçaments de caràcter personal i familiar, així com altres usos dels recursos públics sense relació amb l'activitat institucional, com ara la compra d'un boc dissecat a Toledo pel qual va pagar 3.000 euros. Catalina Inés Perelló és la portaveu de Més al Consell.
5: Els dobbers de tots no són per escaprici de cap càrrec públic. Aquesta manera de confondre allò públic amb allò privat és intolerable i la situació és políticament insostenible. Galmés no pot continuar callant i mirar cap a una altra banda.
3: El portaveu del govern, Antoni Costa, ha descartat que puguin existir casos com el de Pedro Bestard entre els consellers autonòmics. Diu que no són habituals.
6: No és una pràctica habitual, és evident, per part dels consellers. Per tant, si aquesta és la pregunta, evidentment no.
22: I en clau municipal us hem de parlar del ple extraordinari avui a Llucmajor, on el vot de la batlessa ha evitat la paralització de les obres al polígon de Son Fosquet, tot i els informes tècnics i la petició dels tres partits de l'oposició.
2: PSOE, Llibertat Llucmajor i Més per Llucmajor denuncien la negativa del govern municipal d'aturar unes obres que els tècnics consideren irregulars. Ha estat a través d'un ple extraordinari municipal. Tot i que Vots s'ha abstingut, la moció de paralitzar les obres no ha sortit endavant pel vot de qualitat de la batlessa Xisca Las Colas. Això sense que s'hagi expedit una llicència municipal pel polígon de Son Fosca. Del portaveu socialista és Jaume Oliver.
7: Hi ha qualque cosa darrere, perquè si no, no s'entén com no fan cas de tots els seus tècnics d'urbanisme en quant en tant han d'aturar de manera cautelada les obres. I la més greu de tot, que aquí hi ha una doble vara de mesurar. Per una banda, està tota la ciutadania de Llucmajor, més d'un milionar de famílies esperant una llicència d'obra major més de 2 anys, i per altra banda tenim una empresa que pot fer el que vol i està executant unes obres, presumptament, de manera il·legal.
2: Segons ha admès la mateixa batlessa, les obres de l'ampliació del polígon a Son Fosquet segueixen en marxa i s'han executat en un 50%.
22: Experts en geografia reclamen que l'administració pública s'impliqui de ple per arreglar el problema de l'habitatge. A les Balears, la inversió en polítiques d'aquest tipus és inferior al 2% anual i asseguren que, tot i que manquen moltes dades per fer-li front, actuar només sobre l'oferta no arreglarà la crisi. Xavi Ara, bon dia.
8: Bon dia. Els experts asseguren que la crisi de l'habitatge s'ha d'abordar des de múltiples vessants, actuant especialment sobre la demanda. Per això, el catedràtic en Geografia Humana de la Universitat de Las Palmas de Gran Canària, Juan Manuel Parreño, proposa limitar el parc d'habitatge vacacional a un màxim del 10%.
10: Però el problema és no cuánto podemos llegar a permitir. El problema actualmente, dada la dimensión de la vivienda vacacional, es qué podemos hacer para retirar las viviendas vacacionales existentes en zonas especialmente tensionadas, porque retirar la licencia significa indemnizar, es una actividad económica, hay que indemnizar, y más en una administración como las autonómicas, que generalmente dedican un porcentaje muy pequeño de sus recursos públicos a temas habitacionales.
8: Durant la seva intervenció al seminari Habitatge i dinàmiques poblacionals a les Illes de la Unió Europea, celebrat avui matí a la UIB, Parreño ha proposat també la creació d'una taxa turística que vagi destinada a incrementar la política d'habitatge. Una política molt necessària, segons explica l'excatedràtic en Geografia de la UIB, Pere Salvà, que diu que el ritme de creixement poblacional actual d'aquí a 15 anys faran falta 100.000 habitatges a les Illes, un model que, diu, és impossible d'implantar. Per això, explica, la solució no passa a les Balears per construir més.
11: Aquí, quan parlem d'immigració, només parlem si immigració pot ser necessària perquè ens dona un recolzament, tenim un creixement econòmic, ens dona solucions, ens dona un cert rejoveniment perquè seria molt més vell del que estem, però s'oblida que aquestes persones que venen a fer feina aquí necessiten un habitatge, un lloc on estar.
8: L'administració pública, per tant, s'hi ha d'implicar. El problema, però, segons explica el catedràtic en Geografia de la UIB, Jesús González, és l'alta polarització existent.
12: Y el hecho que esté tan politizado provoca que sea imposible acuerdos institucionales entre gobiernos de diferente color político. Ese es el problema.
8: En aquest sentit, i davant l'increment de compra de cases per part d'estrangers, González assenyala com a possible solució condicionar-la al compromís per part del morador a que resideixi allà durant un mínim de 10 anys. Però aquesta només és una del centenar de propostes que, asseguren els experts, fan falta per arreglar un problema que no té, com deim, malauradament, una solució universal.
22: Més coses. Aquest estiu les Illes Balears tindran un reforç de guàrdies civils, mentre que en altres destins turístics d'Espanya aquest augment és només durant 2 mesos. Aquí, per segon any, serà per 4 mesos i mig, fins dia 31 d'octubre. Ignasi Gras.
13: Un reforç que s'uneix al creixement de policies que hi ha hagut a les Illes Balears en els darrers anys. El 2025 va haver-hi 160 agents més i està previst que aquest 2026 es tanqui amb un altre augment de més de 200 policies. En concret, a Eivissa se sumaran 100 agents més entre trasllats i alumnes, el que permetrà cobrir el 100% de les patrulles de seguretat ciutadana. Alfonso Rodríguez és el delegat del govern espanyol a les Balears.
15: I de esos 100 va suponer que tots els puestos de Guàrdia Civil de Eivissa i Formentera va tenir la seguretat ciutadana cubierta al menos al 100%, al menos al 100%. Esto no lo habíamos visto. Y creo que es una excelente noticia para nuestras islas.
13: A més, per facilitar l'estabilitat de guàrdies civils a les Balears, es treballa per donar una sèrie d'incentius econòmics i laborals. Alejandro Hernández, general de la Guàrdia Civil a Eivissa.
16: Intentar mejorar las condiciones de nuestros guardias civiles en todos los sentidos, desde el punto de vista de la vivienda, pero también desde el punto de vista económico y profesional. Que resulte atractivo querer venir a las islas, no solamente a Eivissa y Formentera, también a Mallorca y a Menorca.
13: Entre d'altres, s'espera que aquest any ja es liciti la redacció dels projectes d'habitatge per Policia Nacional a Eivissa i per Guàrdia Civil a Santa Gertrudis, a Santa Eulària, per facilitar un habitatge als agents de policia que s'incorporin a l'illa.
22: I l'Associació d'Hotelers de Platja de Palma ha mostrat el suport a l'actuació de les forces i cossos de seguretat davant dels darrers incidents ocorreguts a la platja de Palma. Jorge López, bon dia.
27: Consideramos inaceptables y absurdas cualquier intento.
28: Bon dia. Assegura que els agents policials de la policia local van ser atacats amb llançaments de pedres en el marc d'actuacions contra la venda ambulant il·legal. Pedro Marín, president de l'Associació d'Hotelers Platja de Palma.
27: Consideramos inaceptables y absurdas cualquier intento de justificar o minimizar estos hechos violentos. además de respaldar firmemente la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Y personalmente quiero agradecer el esfuerzo que se está realizando.
22: I els més de 16.000 consumidors afectats per la cancel·lació del Reggaeton Beach Festival podran reclamar, a més del preu de l'entrada, qualsevol mena de despesa addicional que l'anul·lació hagi suposat, ho explica Alfonso Rodríguez, president de Consubal.
0: Hay empresas que cobran gastos de gestión y en este caso concreto pues también hay personas que vienen a Mallorca de otras islas, que vienen de Ibiza, Menorca o Formentera, que vienen al festival y que habrán tenido gastos de transporte y de alojamiento, pues estos gastos también se les tienen que reembolsar.
22: 2:24, moment ara d'obrir la crònica de successos.
3: Mor el jove de 29 anys que es va precipitar des d'un setè pis a Sant Antoni el passat 8 de juny a causa de la gravetat de les seves lesions. L'home d'origen colombià i resident de Mallorca va patir un traumatisme cranioencefàlic molt greu, així com altres fractures que l'han mantingut a l'UCI tot aquest temps.
22: A Menorca, la Policia Nacional investiga les circumstàncies de la mort d'una dona de 31 anys en un habitatge de Cala d'en Blanes. El cadàver l'haurien trobat a la piscina de l'immoble. La principal hipòtesi és que es tractaria d'un ofegament.
3: I la secció primera de l'Audiència Provincial de les Balears ha condemnat a 2 anys de presó a l'home que va abusar sexualment de la seva filla menor d'edat en diverses ocasions a Eivissa. Les parts han arribat a un acord abans de la celebració del judici. El condemnat no ingressarà a la presó amb la condició de no cometre altre delicte en els pròxims 5 anys i de completar una indemnització de 30.000 euros, dels quals ja ha abonat 10.000. A més, se li ha retirat la pàtria potestat durant 4 anys.
22: Temps ara per la informació esportiva.
28: Vedat Muriqi ja és a Istanbul. Així han rebut a Muriqi després que el Fenerbahçe turc fes oficial el fitxatge del davanter. Segons la informació publicada a les xarxes socials, el fins ara mallorquinista ha arribat a un principi d'acord i ja és a Istanbul per a sotmetre's als controls mèdics i completar l'última fase de les negociacions de transferència. El kosovar va ficar 23 gols en la darrera temporada en la que el Mallorca va baixar a segona divisió. Es va quedar a només 2 del pichichi Kylian Mbappé. En les 4 temporades i mitja a l'illa, Muriqi ha marcat 58 gols en 155 partits. El club s'ha pronunciat a xarxes socials més de 13 dies després per comunicar, a més, la sortida de Pablo Maffeo a l'Olympiacos. I l'eixida de Demichelis del Mallorca està cada vegada més a prop després que el Leipzig anunciés la destitució del seu entrenador, Ole Wegner. Falta que el club de la Bundesliga aboni la clàusula de rescissió de 2,5 milions d'euros i que es faci oficial perquè l'argentí abandoni l'illa. I en bàsquet, Àlex Formento arriba al FIB Mallorca Bàsquet amb l'ambició de créixer personalment junt al club. En la seva primera experiència a la categoria, l'entrenador català i la direcció del club han destacat la seva trajectòria dins i fora de la banqueta com a baluard per a complir els objectius de l'entitat. Formento ha reconegut les limitacions pressupostàries del club, però diu que vendran cares les derrotes que arribin.
9: 34 jornades parlant de la permanència o d'estar, no? Ja, és que crec que no en tornaré a parlar mai més. A partir d'ara parlarem del següent partit, del següent repte, d'intentar sortir a totes les pistes a vendre molt, molt, molt cara la derrota en cal que es produeixi i intentar sortir amb la màxima ambició a absolutament totes les pistes.
28: I en tenis, Stan Wawrinka ha anunciat a les xarxes socials del torneig que no jugarà a l'ATP 250 de Mallorca per problemes personals. El suís, que deixarà el tenis professional a final d'aquest any, ha dit que espera tornar per a jugar un partit d'exhibició.
14: Estava molt ansiós per poder jugar així a Mallorca. Vaig vindre aviat amb el meu equip per a poder exercitar-me en aquest meravellós club. Malauradament no jugaré el torneig, però espero poder tornar a jugar un partit d'exhibició.
17: Mallorca, play an exhibition and see you all there.
22: I avui a la cultura comencem parlant d'un reconeixement a una vida de cinema. I és que l'actriu i cantant danesa Trinit Dyrholm rebrà el premi Masters of Cinema del Festival Atlàntida Mallorca Film Fest.
2: Dyrholm és un dels rostres més coneguts i respectats del cinema europeu. Va saltar la fama l'any 1998 amb la pel·lícula Celebració, que va inaugurar el famós moviment Dogma 95. Al llarg de la seva carrera ha guanyat l'Os de Plata de Berlín i ha protagonitzat

0: Al final de temporada.
1: Serà a partir de les 7 de l'hora baixa amb les actuacions de Pel de Gall, Suqui Sopes i Changuito. El mallorquí presentarà les cançons del seu darrer treball a l'EP Batecs, entre elles Constel·lacions, que sentiu de fons una cançó de la qual han fet el videoclip amb intel·ligència artificial generativa, és a dir, no parteix d'un rodatge tradicional, sinó d'imatges generades íntegrament amb eines d'IA.
0: Dibuixaré un cor. Nosaltres deixem aquí la informació local, torna a Ràdio Nacional, al butlletí de les 4.